Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música.

Escoltes Nova Ràdio Lloret. Música nit. La música dels teus somnis.

0: Nova.
1: Nova.
0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: L'estil mediterrani, les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

0: Cineclub Atla, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
1: Aquest dijous, a 9:15 del vespre, projecció de Father, Mother, Sister, Brother. Jim Jarmusch se serveix d'un repartiment estel·lar per contemplar tres reunions familiars que transiten entre l'absurditat i la tendresa mentre explora tot allò que sovint condiciona les relacions familiars. Film guardonat amb el Lleó d'Or de la Mostra de Venècia 2025. Accés a sala, 5 euros.
0: Veniu al cinema. Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 15 de maig, Sveta Truska al violoncel amb Irina Morland al piano. Dues virtuoses dels seus instruments que ens faran emocionar amb les seves interpretacions.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
3: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
4: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 15 de maig, Sveta Truska al violoncel amb Irina Morland al piano. Dues virtuoses dels seus instruments que ens faran emocionar amb les seves interpretacions.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret. El Teatre Municipal.

0: Ràdio Lloret.
1: ¿Quién te dijo esa mentira?

0: Cineclub Atla, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
1: Aquest dijous, a 9:15 del vespre, projecció de Father, Mother, Sister, Brother. Jim Jarmusch se serveix d'un repartiment estel·lar per contemplar tres reunions familiars que transiten entre l'absurditat i la tendresa mentre explora tot allò que sovint condiciona les relacions familiars. Film guardonat amb el Lleó d'Or de la Mostra de Venècia 2025. Accés a sala, 5 euros.
0: Veniu al cinema. Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
1: Molt bon dia. El Club Hoquei Llorets juga l'ascens a la màxima categoria en el partit d'aquest dissabte a casa.

0: Emoció de primer ordre aquest cap de setmana. El Club Hoquei Lloret ha jugat l'ascens a la màxima categoria i el títol de campió a l'Hoquei Lliga Plata. Aquest dissabte es disputa l'última jornada i l'entitat fa una crida a tots els lloretencs per animar l'equip. I és que depenen d'ells mateixos. Una victòria davant del Mataró, el rival d'aquesta jornada, els asseguraria el doble premi, l'ascens i el campionat. En cas d'empatar o perdre, necessitarien una punxada del Manlleu al segon a un punt de distància i que es desplaça, en el seu cas, a la pista del Julaceta. El partit del Club Hoquei Lloret arriba, com diem, aquest dissabte a les 5 de la tarda en el pavelló municipal d'Esports. Nosaltres volem saber com van els preparatius davant d'aquest encontre tan decisiu. En parlarem en uns minuts al Bon Dia, Bona Hora amb el tècnic del club, que és a Manel Díez. D'altra banda, doncs aquest és el nostre tema de portada d'avui dijous, dia 14 de maig. Molt bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts al Bon Dia, Bona Hora, l'informatiu de la ràdio de Lloret de Mar. Anem amb altres temes importants i destacats avui que anunciem amb el nostre company Josep Altafulla. Molt bon dia, Josep.
1: Bon dia, Rosa. Les Olimpiades Interescolars de Lloret de Mar arriben avui a la seva 8a edició amb una participació menor de la que estava prevista a causa de la vaga del sector de l'educació. En parlarem. També recordarem que aquest dijous s'inaugura el Seminari d'Arxius i Turisme amb seu a l'Atzure i hi ha 100 inscrits i 30 comunicacions previstes. A més, aquest vespre hi ha sessió de Cineclub Adler amb l'última pel·lícula de Jim Jarmusch. A la segona part farem una ullada al cap de setmana i recomanarem el concert de piano de divendres amb la violoncel·lista Sveta Truska i, a més, de la pianista Irina Morland. És un repertori de compositors amb Mozart, César Franck i Alexi Shor. També ens farem ressò de la presentació del llibre Los Herederos del Silencio d'Angelique Fitzner, que serà dissabte a la biblioteca. I també el dissabte al vespre es representa l'obra Visila del teatre, que reflexiona sobre les conseqüències de l'apropiació cultural i religiosa amb un llenguatge adreçat ben bé als joves. Un dia més coneixerem dones del projecte Som Aurora, científiques que poden inspirar nenes i joves a estudiar carreres STEM.
0: Com sempre, també repassarem els titulars del dia, les portades dels diaris i sabrem quina és la previsió del temps per avui dijous i també per aquest cap de setmana a Lloret de Mar. Amb tota aquesta informació donem pas al Bon Dia, Bona Hora, que fem possible amb Moisés García, Roberto Moreno, Josep Altafulla i qui us parla, Rosa Giral.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Vuit i quatre minuts del matí. El que fem ara és parar l'orella a la previsió meteorològica, que avui està marcada per la inestabilitat, i demà les coses es van complicant. El cap de setmana, per això, milloren. Escoltem aquesta crònica i tota la informació amb en Xavi Segura. Bon dia.
3: Bon dia. El temps continuarà marcat per la inestabilitat. Es manté aquest passadís de nord que manté l'aire molt fresc i també borrasques amb inestabilitat a tota la nostra zona mediterrània i també a gran part de l'Europa occidental. L'anticicló ben lluny, Atlàntic endins. Per tant, avui s'espera una jornada aquí a Lloret amb força nuvolositat i risc de ruixats dispersos que poden aparèixer al llarg del dia, els més probables durant la segona part de la jornada. Sí que s'espera precipitació més persistent, més abundant cap a l'Alt Empordà, al Rosselló, altres zones de l'extrem nord de les comarques de Girona, però aquí a la nostra zona doncs poden anar apareixent aquests ruixats de caràcter molt irregular, poca cosa en principi en comparació en comarques més al nord. I amb unes temperatures que encara recularan més fresca al centre de la jornada, per tant, tinguem el jersei a prop. I atenció, demà divendres, perquè ens arriba un front del nord que farà caure encara més. Les temperatures toquen fons les màximes, ambient molt fresc per les dates, entre 3-8 graus per sota del que tocaria en aquesta època de l'any, ambient més propi de principis de primavera que no pas de mitjans de maig, i amb inestabilitat més acusada, xàfecs, tempestes que poden aparèixer en més comarques i aniran a més també aquí a la zona de la selva. Per tant, pendents del cel, especialment durant la tarda i el cap de setmana no faria net del tot, però sembla que el risc de pluja seria menor. Tant serien dies una mica més aprofitables, això sí, amb temperatures que es mantindran ben a ratlla.
0: Moltes gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. Donem les dades que tenim ara mateix a Lloret de Mar. La temperatura és de 14 graus, mentre que la humitat se situa al 85%. Les 8 i 6 minuts del matí, avancem amb més continguts. El que fem ara és anar al quiosc i mirar les portades dels diaris aquest dijous, que és 14 de maig, Josep.
1: Aquests són els titulars més rellevants. La primera plana del diari de Girona. La manca de docents impedeix cobrir una de cada 5 baixes. En els últims 5 cursos, un 11% de les absències sense substitut es van allargar durant més d'un mes. En fotografia il·lustrativa, el pont sobre el Ter quasi a punt. I en bateria de titulars, en seguretat, Figueres blinda el centre històric amb un sistema de càmeres de videovigilància. A Girona, els treballadors de la Sopa denuncien immobilisme institucional. A Platja d'Aro s'estrena nou passeig marítim després dels temporals. I el sector nàutic de Girona incrementa les vendes un 66% abans de l'estiu. Un apunt de futbol, el Girona cau fins al penúltim lloc abans de la final contra la Reial Societat. El punt avui, monotema amb les xarxes que devoren els joves. Diu la notícia que les dades són el manà que alimenta un majúscul negoci global en què els adolescents són els garants del seu futur. Això pel que fa a la premsa comarcal, la de caire general. Avui, a El País, llegim: l'Armada detecta més de 600 narcollanxes a l'estret, i imatge de Trump que aterra a la Xina per una cimera d'alt voltatge. A El Periódico de Catalunya, en primera plana, Fiscalia i notaris recelen de la llei anticorrupció, i Parlon i Trapero es disculpen al Parlament. El diari El Mundo, Riquelme desafia Florentino esperonat per l'operació Quila. També llegim que Moncloa admet més violència del narco amb armes de guerra, i la imatge és per la pitada a Marlaska en la jura de nous guàrdies civils. Al diari La Vanguardia, imatge pel rei Carles d'Anglaterra en el seu discurs d'obertura al Parlament. I també llegim: Interior demana perdó per la infiltració de Mossos en assemblees de docents. Al diari La Razón, Florentino Pérez diu que s'ha acabat, que manin els socis del Madrid. Mentre Trump viatja a Pequín per pactar amb Xi una prolongació de la treva comercial. També llegim a peu de plana que el blindatge de Marlaska obre noves esquerdes en el govern. Un únic titular al diari ABC. El govern esquiva l'efecte Montero. No és un plebiscit per a Sánchez.
0: Doncs gràcies, Josep, per repassar totes aquestes portades. El que fem ara és mirar al portal de notícies del 3CAT Info i repassem així l'actualitat de les últimes hores, que ara mateix ens porta a parlar de la reunió de la mesa sectorial a la Seu d'Educació, que marca el tercer dia de protestes avui a Girona i a la Catalunya Central. La USTEC portarà a la negociació la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Sobre aquesta qüestió, Parlon es disculpa per als Mossos infiltrats en la Assemblea de Docents, i Trapero diu que s'investigarà. El director general de la policia anuncia l'obertura d'una investigació reservada, però els sindicats no en tenen prou. D'altra banda, el judici als Pujol quedarà vist per a sentència avui, després de 6 mesos de sessions. Els advocats de la defensa exposaran els últims informes a finals abans de tancar un judici amb una quarantena de sessions, 17 acusats i més de 200 testimonis. D'altra banda, claus de la nova sentència del Suprem per estabilitzar interins. La nova doctrina del Suprem obre la porta a fer fix el personal laboral que hagi superat un procés de selecció i hagi seguit encadenant contractes temporals. De l'actualitat internacional, el titular és que Donald Trump busca suport a Xi Jinping en una guerra amb l'Iran, tot i negar-ho. El conflicte en el Pròxim Orient s'ha colat com a tema principal en l'esperada reunió entre els presidents dels Estats Units i també la Xina. Sobre això, doncs, s'ofereix una anàlisi sobre Xi Jinping, que acull el compulsiu Donald tram emparat en la paciència mil·lenària xinesa. Els aranzels, la IA, les terres rares i la guerra a l'Orient Mitjà són el rerefons de la visita del president dels Estats Units a la Xina. D'altra banda, el 3Cat Info dona una dada que volem destacar i és que la Covid va provocar més de 22 milions de morts, el triple de les notificades segons l'Organització Mundial de la Salut, la OMS. La pandèmia del coronavirus també va comportar un important retrocés en l'esperança de vida a escala global. També llegim caos al Senat de les Filipines, tiroteig amb l'excap de la policia atrinxerat al seu despatx. La Cort Penal Internacional va emetre dilluns una ordre de detenció contra Ronald Bato de la Rosa, col·laborador de l'expresident Duterte en la guerra contra les drogues. I per acabar, un darrer titular que diu Globo i els sindicats acorden l'acomiadament de 436 riders en lloc dels 700 previstos. Els treballadors acomiadats tindran una indemnització de 37 dies per any treballat.
4: Nova Ràdio Lloret.
5: Nova Ràdio Lloret.
6: Nova.
7: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
8: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
9: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
10: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
11: Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972-36-51-79.
12: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
13: Cineclub Atla, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
1: Aquest dijous, a 9:15 del vespre, projecció de Father, Mother, Sister, Brother. Jim Jarmusch se serveix d'un repartiment estel·lar per contemplar tres reunions familiars que transiten entre l'absurditat i la tendresa mentre explora tot allò que sovint condiciona les relacions familiars. Film guardonat amb el Lleó d'Or de la Mostra de Venècia 2025. Accés a sala, 5 euros.
13: Veniu al cinema. Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.

0: Bon dia, bona hora.
1: Ens situem a un quart de nou en punt del matí. Donem pas a la primera part del Bon dia, bona hora. Ho hem dit en portada. Emoció de primer ordre aquest cap de setmana. El Club Hoquei Lloret a jugar l'ascens a la màxima categoria i el títol de campió a l'Hoquei Lliga Plata.
2: Aquest dissabte es disputa l'última jornada i l'entitat fa una crida a tots els lloretencs per animar l'equip.
1: Depenen d'ells mateixos, això és molt important. Una victòria davant del Mataró, que és el rival d'aquesta jornada, els asseguraria el doble premi, l'ascens i el campionat. En cas d'empatar o perdre, necessitarien una punxada del Manlleu, que és el segon a un punt de distància i que es desplaça a la pista del Jolaseta.
2: El partit del Club Hoquei Lloret és aquest dissabte a les 5 de la tarda al Pavelló Municipal d'Esports.

0: Doncs volem conèixer l'última hora de l'equip. Parlem amb l'entrenador del Club Hoquei Lloret, que és Manel Díez. Manel, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Contents de parlar amb tu. Pregunta obligada, com van els nervis?
1: Bé, a veure, els nervis van portant. Al final ens van plantejar tres finals, estem a l'última. Dir que no estem nerviosos és mentir. Vull dir, perquè ens importa, volem pujar i està clar això.
0: Com arriba l'equip en aquesta cita que, com tu saps perfectament i ho hem explicat abans, és absolutament decisiva?
1: Bé, arribem preparats. La veritat és que els dos partits que hem tingut per arribar fins aquí, per posar-nos primer i dependre de nosaltres, han sigut molt exigents. Pensem que hem acabat la lliga jugant amb els quatre equips que estaven reunits a la part de dalt i la veritat és que hem fet un empat i dues victòries. I la veritat que això ens ha donat molta moral i molta confiança, i el fet de poder-nos jugar l'ascens depèn de nosaltres i a casa és un fet molt important per nosaltres.
0: Què en sabem del rival, el Mataró? Què us preocupa d'ells?
1: A veure, el Mataró, en principi de Lliga, parlant la gent que ja entenem, dèiem que tenien potser els millors jugadors de la categoria. Era un equip que individualment juga molt bé, té jugadors molt, molt perillosos. No en va, té els dos màxims golejadors de l'Hockey Lliga, de l'Hockey Plata, estan al seu equip, que són l'Oriol Llenas i el Maig Puigverd. És un equip que és el màxim golejador de carrer de la Lliga, per tant és un equip que ofensivament és molt, molt perillós.
0: Arribeu amb tots els jugadors en forma o hi ha alguna baixa d'aquestes d'última hora?
1: No, estan tots els jugadors perfectament per jugar.
0: Aneu a totes aquí, eh?
1: Sí, a totes.
0: I Manel, evidentment el partit es juga aquí, es juga a casa, el millor lloc, creiem, no?, per poder doncs jugar una final d'aquest tipus. Toca omplir el pavelló aquest dissabte, tal com va passar fa dues setmanes contra el Manlleu.
1: Sí, a veure, contra el Manlleu, la veritat que va ser un partit que a nosaltres ens va agradar molt perquè les dues aficions van animar moltíssim, estava molt ple. A veure, el partit que tothom havia esperat, que era jugar amb el liderat, i va estar superbé, però és que inclús ens va sorprendre perquè quan vam anar a Vic hi havia un racó de gent que s'havia desplaçat amb autobús, que és una cosa molt, molt, molt anecdòtica en el hockey, i més amb un Barça-Madrid allà ondejant, que ja que el futbol treu moltes coses, i la veritat que es van comportar superbé, i esperem i desitgem que el pavelló s'ompleni i que es pugui donar aquest impuls necessari per acabar de rematar la feina.
0: Uh-huh. Pel que fa al teu treball, Manel, aquesta setmana podem dir que parlem d'una feina més mental que tàctica? Com ho explicaries?
1: Bé, a veure, sempre plantejo les setmanes igual. Estic la setmana veient vídeos del rival, els hi poso el vídeo, analitzem què poden fer i què no poden fer els rivals, adaptem una mica les quatre coses perquè en el partit pues, no ens enganxi de nou, i després ja aquestes alçades són partits pràcticament pels jugadors. Són partits on, jo ja els dic sempre, aquests partits són els que agraden jugar, costen pels nervis, però aquest partit amb grada plena, jugant un ascens, vull dir, els jugadors són els que han de treure el seu potencial i fer-ho el millor que puguin i deixar-s'ho tot, sobretot.
0: És una final amb totes les lletres, això, eh?
1: Sí, vull dir, a veure, nosaltres havent guanyat els dos partits ens hem assegurat que si en cas que punxéssim jugaríem com a mínim un playoff, que això, vulguis que no, és una cosa, un seguro que et deixa darrere, però vaja, nosaltres anem a la final a guanyar i pujar directes i fer-ho de l'afició. Vull dir, ho hem plantejat tota la setmana, ho hem plantejat així des del principi i és el que anem.
0: I Manel, què suposaria per l'equip i per al club poder retornar a la màxima categoria?
1: Home, primer una il·lusió molt gran. Pensa que el 80% del meu equip són jugadors nascuts i formats a Lloret. Per tant, per ells és un fet que porten somiant molt de temps, des que són petits. Llavors, ells sempre han volgut jugar com qualsevol jugador de màxima categoria i seria un fet històric. I a més, ells ja fa dos anys van patir la cara negativa, que va ser un playoff amb el Vic, en el qual a casa van guanyar bé i semblava que la cosa anava bé, i allà es van remuntar i va ser una cara una mica amarga de l'esport, no? Llavors es va quedar una mica l'espineta allà i molts jugadors ho tenen molt present, això.
0: No sé si vols afegir alguna cosa més, Manel.
1: No, res, només una crida a l'afició, que realment nosaltres valorem molt que la gent vingui, que estem molt contents d'aquests partits com ens han animat i que sobretot que vinguin, que nosaltres ho donarem.

0: Doncs en qualsevol cas, volíem parlar amb tu, queden això un parell de dies, entenem això, la concentració és màxima, ens ha agradat molt això que ens has dit, anem a guanyar, i això és una final amb això, com diem, amb totes les lletres, no falta cap ingredient per donar-li la màxima emoció. Manel, molta sort, però per nosaltres sou campions sempre.
1: Moltes gràcies i gràcies pel vostre recolzament també.
2: Bon dia, bona hora.
0: Les 8 i 22 minuts del matí, canviem de qüestió. Les Olimpíades Interescolars de Lloret de Mar arriben avui a la 8a edició amb una participació menor de la que estava prevista a causa de la vaga convocada aquest dijous en el sector de l'educació.
3: L'esdeveniment està organitzat pels 26 estudiants de segon del cicle d'ensenyament i animació socioesportiva de l'Institut Roca Grossa.
0: És l'activitat més gran que munten al llarg de l'any pel nombre d'alumnes que es mobilitzen i l'elevada activitat esportiva, volem dir, que practiquen, ja que ocupen tots els equipaments municipals.
3: És a dir, les pistes d'atletisme, la piscina municipal, tots els pavellons i camps de futbol, a més de les pistes de pàdel i de tennis. Donem pas al professor Carles Savalls.
4: Per un grau superior, si organitzar aquesta activitat doncs, amb 900 alumnes, per ells és una experiència molt gran, vull dir, molt important, perquè estàs englobant amb molta i molta gent de Lloret de Mar, que són tant sisè de primària com primer de l'ESO, i, evidentment, doncs, totes les famílies que engloba, que ens anem al final, si agafes un nombre de 4, te'n vas a gairebé 4.000 persones de només la ciutat de Lloret.
0: Insistim que són dades previstes de participació abans de, doncs, o prèvies a la convocatòria de vaga. En qualsevol cas, cal saber com acabarà aquesta participació, que esperem que no deslueixi aquestes Olimpíades. Pel que fa al programa esportiu, inclou proves d'atletisme com el salt de llargada, la cursa de 80 metres i el llançament de vòrtex, que és una alternativa a la javelina, així com jocs tradicionals i activitats de cooperació i de precisió. Ho explica una de les alumnes, Xènia Casas.
5: Una variant, que seria del vòrtex, que és un variant de la javelina per tirar, bueno, és un objecte així d'escuma que fa la mateixa funció que la javelina, però molt més segura. Després també, a instal·lacions de fora de Lloret, també tenim jocs tradicionals, jocs d'esport, de cooperació, precisió, i generalment pues, tot és esport, en cohesió i en grup.
3: L'organització de l'esdeveniment ha suposat entre 2 i 3 mesos de preparació intensiva per part dels alumnes que han treballat en equips i comissions per gestionar tots els aspectes logístics.
0: Aquesta experiència els permet adquirir competències reals en planificació, coordinació i gestió d'esdeveniments de gran format. Escoltem un altre dels alumnes, Martí Alum.
6: Portem ja uns 2 mesos i mig, 3 mesos a treballar amb tot això. Al principi ens vam dividir, bueno, tant per al dia de l'esdeveniment, les tasques que farem cadascun de nosaltres, i també amb comissions, doncs, per lo que és la preparació prèvia a aquest dia, i cadascú, doncs, una mica amb els interessos que tenia i el que se li pot donar, doncs, millor i treballar millor, doncs ens hem dividit en diferents temes, perquè n'hi ha molts i són molt concrets, i doncs des del primer dia treballant cadascú amb la seva temàtica i doncs profunditzant amb els temes de cadascú, i al final doncs aconseguint això, que tots els temes tan concrets doncs acabin estant completats i ho puguem fer tot aquell dia, que després cadascú també tindrà una responsabilitat.
3: Amb aquesta 8a edició, les Olimpíades Interescolars suposen un gran aprenentatge, tot un repte organitzatiu, i es compta, com altres anys, amb altres alumnes del Roca Grossa com a voluntaris.
0: Seguim al segon seminari internacional sobre arxius i turisme, s'inaugura formalment aquest matí a l'hotel L'Atzur. Hi ha un centenar d'inscrits i una trentena de comunicacions arribades de tot el món.
3: Enguany el seminari fa un pas endavant amb una clara projecció internacional i un programa ampli i ambiciós de ponències, taules rodones i comunicacions, amb la participació d'especialistes com Laurent Tixot o Anders Schumann. Donem pas, escoltem, a la regidora de Turisme, que és Cristina Aymerich.
7: Segona edició d'aquest seminari d'arxiu i turisme. Veiem que cada vegada va agafant més força. Això és, evidentment, gràcies a l'equip i a la feina, doncs, que fa aquest departament d'arxiu d'aquest ajuntament, conjuntament, no?, sempre amb l'equip de turisme. I doncs això, no?, aquesta bona feina dona en peu a aquest segon seminari amb un ventall molt extens de programació. Com ja ho vam dit, no?, quasi 100 persones inscrites

0: tast. Això vol dir que s'està consolidant.
1: El programa s'estructura en tres grans eixos: la preservació del patrimoni documental del turisme, la recerca històrica i la gestió de la informació digital, amb una atenció especial als allotjaments turístics des de la pensió familiar, volem dir, fins al resort internacional. En aquest cas, donem pas a Quim Davant, l'arxiver municipal de Lloret.
2: Una cita que després de l'èxit de la primera edició, doncs, es consolida com un espai de trobada entre professionals de l'arxivística, de la recerca i també del sector turístic. L'objectiu del seminari, doncs, és analitzar el turisme des d'una mirada àmplia, no només com a activitat econòmica, sinó també com un fenomen històric i cultural que cal documentar i que cal preservar, no? Enguany el seminari fa un pas endavant amb una clara projecció internacional i amb un programa acadèmic molt, molt complet, molt ambiciós, amb ponències, taules rodones i comunicacions, i participaran especialistes d'arreu del món, entre els quals, doncs, destaquen figures com Laurent Tissot de Suïssa o Anders Sjöman de Suècia. I tal com es va fer l'any passat, doncs, el programa s'articula al voltant de tres grans eixos, no? La preservació del patrimoni documental del turisme, la recerca històrica i la gestió de la informació digital. A més, aquesta edició, doncs, posa el focus en una temàtica central que va decidir la comissió científica del seminari, en aquest cas és els allotjaments turístics des de la pensió familiar fins al resort internacional, i el seminari, doncs, tindrà lloc a l'hotel Adjur, i comptarà amb traducció simultània en diverses llengües, així com també hi haurà, o s'han previst, activitats culturals complementàries, no? I pel que fa a les comunicacions, doncs, s'han rebut prop de 30 propostes procedents d'una àmplia diversitat geogràfica, des d'Anglaterra, França, Bèlgica, Grècia, Argentina, Montenegro i fins i tot d'Oman, així com també diferents punts de l'Estat, no? Com Madrid, Cádiz o Eivissa, i també, òbviament, de Catalunya. Aquesta dimensió internacional, doncs, confirma una mica la projecció creixent del seminari i la seva capacitat de treure recerca de qualitat, no? A hores d'ara ja hi ha prop d'un centenar de persones inscrites, la qual cosa, doncs, consolida el seminari com un espai de referència en el diàleg entre arxius i turisme.
1: El seminari s'allarga fins aquest divendres amb seu a l'hotel L'Azzurra.

0: Veo que sin pretenderlo vamos todas conjuntadas. ¡Qué bochorno!
1: Papá, ¿cómo andas de salud en general?
2: ¿Algún brote reciente?
1: Como en el funeral de mamá.
3: ¿No te alegras de que los papás fueran tan poco convencionales?
4: Sí, pero ¿quién quiere vivir una vida convencional?
5: Pero ya sabes, uno elige a sus amigos y parejas, pero no elige a la familia.
6: Me ha encantado verte.
7: Mamá está bien. Tú no la ves mayor, ¿verdad?
4: El mundo es muy frágil, es cierto. Puede pasar de todo, es tan arbitrario.
5: ¿Se puede brindar con té?
1: ¿En serio?
8: Bon dia, bona hora.
9: Acabem d'escoltar el tràiler de la pel·lícula Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch, que explora les relacions familiars a través de tres històries independents però connectades. El film guardonat amb el Lleó d'Or a la Mostra de Venècia es projecta avui dijous a Lloret.
10: La pel·lícula presenta tres retrobaments familiars, uns germans adults que es reuneixen després d'anys sense contacte i es veuen obligats a afrontar tensions i emocions no resoltes amb uns pares emocionalment distants.
9: Cada història transcorre en un país diferent, Estats Units, Irlanda i França, i construeix un mosaic sobre la fragilitat dels vincles familiars amb un estil contingut, minimalista i carregat de silencis. Escoltem Joan Moret, president del Cineclub Adler.
11: La pel·lícula d'aquest dijous és el nou film de Jim Jarmusch, un dels cineastes més importants del cinema independent nord-americà i el guanyador del Lleó d'Or a l'últim festival de cinema de Venècia, la Mostra de Venècia, en el qual va presentar aquesta seva última pel·lícula, una història de pares, fills i germans, ja ho diu el títol, no enganya ningú, que explica tres històries diferents, tres històries familiars, de reencontres familiars, en les quals predomina l'inesperat, l'estranyesa, però també un cert sentiment de melangia que sobrevola tota la pel·lícula. Una pel·lícula, per cert, plena de motius que es van repetint d'una altra història i que estan plantats també com un joc cap al públic, una mica proposant que juguem a trobar aquests nexes d'unió entre cada una de les històries que, com he dit, són totalment independents però totes relacionades per un mateix tema, les trobades familiars.
10: El passi de Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch és aquest dijous a 9:15 del vespre i al Teatre de Lloret.

0: Les 8 i 35 minuts del matí, el que fem ara, el bon dia, bona hora, recuperar la crònica del temps que ens anuncia dia inestable avui, però demà doncs la cosa es va complicant amb un front fred. Escoltem la crònica d'en Xavi Segura. Bon dia.
1: Bon dia. El temps continuarà marcat per la inestabilitat. Es manté aquest passadís de nord que manté l'aire molt fresc i també borrasques amb inestabilitat a tota la nostra zona mediterrània i també a gran part de l'Europa occidental. L'anticicló ben lluny, Atlàntic endins. Per tant, avui s'espera una jornada aquí a Lloret amb força nuvolositat i risc de ruixats dispersos que poden aparèixer al llarg del dia, els més probables durant la segona part de la jornada. Sí que s'espera precipitació més persistent, més abundant cap a l'Alt Empordà, el Rosselló, altres zones de l'extrem nord de les comarques de Girona, però aquí a la nostra zona doncs poden anar apareixent aquests ruixats de caràcter molt irregular, poca cosa en principi en comparació amb comarques més al nord. I amb unes temperatures que encara recularan més, més fresca al centre de la jornada, per tant, tinguem el jersei a prop. I atenció, demà divendres, perquè ens arriba un front del nord que farà caure encara més. Les temperatures toquen fons les màximes, ambient molt fresc per les dates, entre 3-8 graus per sota del que tocaria en aquesta època de l'any, ambient més propi de principis de primavera que no pas de mitjans de maig, i amb inestabilitat més acusada, xàfecs, tempestes que poden aparèixer en més comarques i aniran a més també aquí a la zona de la selva. Per tant, pendents del cel, especialment durant la tarda, i el cap de setmana no faria net del tot, però sembla que el risc de pluja seria menor, tant serien dies una mica més aprofitables, això sí, amb temperatures que es mantindran ben a ratlla.
0: Moltes gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. Repassem les dades que tenim en aquests moments a Lloret de Mar. Ara mateix una temperatura de 14 graus, mentre que la humitat se situa al 84%. I 37 minuts del matí, moment de repassar portades d'avui dijous, Josep.
2: Aquestes són les informacions que omplen les primeres planes dels següents diaris. Comencem pel Diari de Girona. La manca de docents impedeix cobrir una de cada cinc baixes. Diu la informació que en els últims cinc cursos un 11% de les absències sense substitut es van allargar durant més d'un mes. També el Diari de Girona, matèria de seguretat. Figueres blinda el centre històric amb un sistema de càmeres de videovigilància. A Girona, els treballadors de la SOPA denuncien immobilisme institucional. A Medi Ambient, Platja d'Aro estrena nou passeig marítim després dels temporals. I en Economia, el sector nàutic de Girona incrementa les vendes un 66% abans de l'estiu. Fotografia il·lustrativa pel pont sobre el Ter, que ja és quasi a punt, i un requadre pel esport, el futbol en concret. El Girona cau fins al penúltim lloc abans de la final contra la Reial Societat. El Punt avui destaca en primera plana que les xarxes que devoren els joves. Les dades són el Manà, que alimenta un majúscul negoci global en què els adolescents són els garants del seu futur. I en primera plana dels següents diaris generalistes llegim aquests titulars. A El País, l'Armada detecta més de 600 narcollanxes a l'estret. I imatge de Trump que aterra a la Xina per a una cimera d'alt voltatge. A El Periódico de Catalunya, Fiscalia i notaris recelen de la llei anticorrupció. Parlon i Trapero es disculpen al Parlament. El Mundo destaca tres titulars. Riquelme desafia a Florentino Pérez, esperonat per l'operació Quila. Moncloa admet més violència del narco amb armes de guerra. I imatge per la pitada a Marlaska en la jura de nous guàrdies. El diari La Vanguardia. Imatge pel rei Carles d'Anglaterra en el seu discurs d'obertura al Parlament. També destaca Interior demana perdó per la infiltració de Mossos en assemblees de docents. El diari La Razón Ho podem llegir en primera plana que Florentino Pérez diu que s'ha acabat, que manin els socis del Madrid. També llegim Trump viatja a Pequín per pactar amb Xi una prolongació de la treva comercial i el blindatge de Marlaska obre noves esquerdes en el govern. Finalment, a l'ABC, un únic titular amb imatge il·lustrativa, el govern esquiva l'efecte Montero, diu que no és un plebiscit per a Sánchez.
0: Doncs moltes gràcies, Josep, per aquest repàs de portades. El que fem ara és mirar al portal de notícies del 3Cat Info, que ara mateix ens porta a parlar del tercer dia de protestes en educació, avui al territori de Girona i també a la Catalunya Central. I diu que aquest tercer dia de protestes està marcat avui per la reunió de la mesa sectorial a la seu d'educació. La USTEC portarà la negociació, la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. També hem d'explicar que Parlon es disculpa per els Mossos infiltrats en l'assemblea de docents i Trapero diu que s'investigarà. El director general de la policia anuncia l'obertura d'una investigació reservada, però els sindicats no en tenen prou. D'altra banda, el judici als Pujol quedarà vist per a sentència avui, després de 6 mesos de sessions. Els advocats de la defensa exposaran els últims informes finals abans de tancar un judici amb una 40ena de sessions, 17 acusats i més de 200 testimonis. Claus de la nova sentència del Suprem per estabilitzar interins. La nova doctrina del Suprem obre la porta a fer fix el personal laboral que hagi superat un procés de selecció i hagi seguit encadenant contractes temporals. A l'àmbit internacional, Donald Trump busca suport a Xi Jinping en la guerra amb l'Iran, tot i negar-ho. El conflicte en el Pròxim Orient s'ha colat com a tema principal en l'esperada reunió entre presidents dels Estats Units i també la Xina. En aquest sentit, el 3Cat Info anuncia una anàlisi sobre Xi Jinping que diu acull el compulsiu Trump amb parat en la paciència mil·lenària xinesa. Els aranzels, la IA, les terres rares i la guerra a l'Orient Mitjà són el rerefons de la visita del president dels Estats Units a la Xina. D'altra banda, volem destacar una dada. La Covid va provocar 22 milions de morts, el triple de les notificades segons l'Organització Mundial de la Salut, la OMS. La pandèmia del coronavirus també va comportar un important retrocés a l'esperança de vida a escala global. Més qüestions, causa el Senat de les Filipines tiroteig amb l'excap de la policia atrinxerat al seu despatx. La Cort Penal Internacional va emetre dilluns una ordre de detenció contra Ronald Bato de la Rosa, col·laborador de l'expresident Duterte en la guerra contra les drogues. I un darrer titular que diu Glovo i els sindicats acorden l'acomiadament de 436 riders en lloc dels 700 previstos. Els treballadors acomiadats tindran una indemnització de 37 dies per any treballat.

0: Obrim la segona part amb propostes culturals per al cap de setmana. D'entrada ens fixem en el cicle Nits de Piano d'aquest divendres.
1: Demà, 15 de maig, la violoncel·lista Sveta Truska i la pianista Irina Morland oferiran un concert marcat per l'elegància i l'emoció amb un repertori de compositors com Mozart, César Franck i Alexei Shor, entre d'altres.
0: Sveta explica que l'acompanya aquesta pianista nord-americana, que és la primera vegada que actua a Catalunya i que a totes dues els fa molta il·lusió interpretar aquest concert a Lloret.
2: Per a mi és molt especial participar en Festival de Lloret del Mar i tocarem concert amb la pianista nord-americana Irina Morland. Per a ella també és molt especial perquè és el primer concert que farà al territori espanyol i català. Mai ha estat a Barcelona i està molt, molt, molt contenta de participar en el Festival de Lloret del Mar. Justament amb ella vam preparar el programa molt interessant. Tocarem sonata de Mozart, una sonata molt lírica. També tocarem dos moviments de sonata de Franck, que és per violí i està transcrita per al cello. També tocarem música d'Alexei Shor, és un compositor rus nord-americà. I també cadascú tocarà un solo.
1: Durant la ballada, Irina i Sveta alternaran peces de solo i d'altres en les que tocaran plegades. El concert culminarà amb una de les peces més conegudes de Vittorio Monti i el tradicional El cant dels ocells. El cicle Nits de Piano continua, doncs, aquest divendres, la segona sessió, al Teatre de Lloret i a partir de les 8 del vespre.
0: Tres quarts de nou del matí, Los herederos del silencio és el títol del llibre que es presenta aquest dissabte a la Biblioteca de Lloret de Mar.
1: L'autora és Angélique Fitzner, la impulsora del festival Lloret Negre, que en aquest cas ha escrit una novel·la negra ambientada a la vila. L'escoltem.
3: Presentaré la meva novel·la, la meva novena novel·la, Los herederos del silencio, a la Biblioteca Lloret de Mar, acompanyada de Joan Bernard Montero, que ha sigut una persona que m'ha ajudat molt a la elaboració i a la confecció d'aquesta novel·la, que la veritat està ambientada a Lloret de Mar, sobretot en el sanatori La Torre Cap d'Arà. És una novel·la històrica policíaca, pràcticament des de primers del segle XX fins a finals del segle XX, són quasi uns 100 anys.
0: L'argument de l'obra ens situa a l'estiu del 2005 a les roques de Calabanys, on apareixen uns ossos humans que havien estat enterrats durant dècades. Al cas arriba l'inspector Vito San Juan, que aviat descobreix que les restes estan relacionades amb l'antic sanatori mental de la Torre Camp d'Arà, un indret envoltat de misteri.
1: Per investigar-ho, compta amb l'ajuda de Manuel Orcajada, un psiquiatre jubilat que va treballar al centre. Però a mesura que avança la investigació, els records del passat comencen a aflorar i revelen una història marcada per la culpa, els secrets i els silencis.
0: Darrere del cas hi ha infàncies robades, promeses trencades, amors prohibits i cartes que mai no van arribar al seu destí.
1: El que semblava una investigació criminal es converteix en el descobriment d'una veritat amagada durant massa temps, on el silenci es revela com la forma més cruel de condemna.
0: La presentació comptarà amb la participació de l'artista lloretenc especialitzat en ceràmica, Joan Bernat i Montero, amb qui l'autora parla del procés creatiu i de la història que hi ha darrere d'aquest llibre.
1: La presentació de Los herederos del silencio és aquest dissabte a 11:45 del matí a la biblioteca.
0: Seguim en plana cultural. La companyia La Fatal presenta aquest dissabte a Lloret Vizila, un espectacle que parteix d'una llegenda de l'illa africana de Bioko per reflexionar sobre les conseqüències de l'apropiació cultural i religiosa.
1: L'obra, que es basa en fets reals ocorreguts als anys 60 del segle passat, se centra en l'escultura de la Verge Maria de Vizila, considerada la primera verge negra. En aquest context, dos personatges es veuen immersos en un procés que té molt a veure amb la manipulació i el colonialisme, pel qual la Verge Negra acaba convertint-se en la Verge Maria.
0: Una de les autores de Vizila, Amada Boquesa, explica que la proposta escènica posa el focus en com una figura pròpia d'una cultura africana és reinterpretada i transformada fins a convertir-se en una icona cristiana.
4: Vicila és una història d'apropiació i a través dels personatges de Vicila i de Modest Geneca va ser l'escultor que va fer i va erigir la primera escultura de Vicila, que era un home català. A través d'aquests dos personatges i de les nostres pròpies identitats, doncs pretenem posar-ho sobre la taula i adonar-nos dels processos i de les coses que passen quan assolim i donem per fet que una figura és nostra quan no ho és, saps? I les conseqüències que això pot tenir.
1: La companyia utilitza aquesta història per obrir una reflexió sobre les conseqüències d'apropiar-se d'allò que no ens pertany i convida el públic a qüestionar els processos de construcció, cultura i religiosa.
0: Tot plegat amb un llenguatge adreçat als joves ho explica un altre dels autors, Arnau Aiguabella.
5: Tot i que nosaltres parlem d'un fet històric del passat, aquests processos d'apropiar-nos de tot allò que potser no ens pertany, doncs crec que ressona bastant també en el present. En tenim molts exemples. Es parla molt, per exemple, de l'apropiació cultural i com que nosaltres també ens hi reflectim en certa manera, crec que pot interessar molt en el públic jove. A part, que utilitzem un llenguatge bastant fresc, bastant nou i bastant divertit que pot agradar.
1: Vicila es podrà veure aquest dissabte al Teatre de Lloret a partir de les 8 del vespre. Compta amb el suport del Festival Zeta per a la creació escènica jove.
6: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: 10 minuts i arribarem a les 9 del matí. Les dones científiques de Lloret de Mar prenen el protagonisme aquest dissabte en una fira que organitzen des de l'Aurora. L'objectiu és donar visibilitat a la ciència i a les vides que duen a terme dones com la Laura García Prat.
1: La investigadora nascuda a Lloret i establerta a Basilea, a Suïssa, treballa com a investigadora principal a Ridgeline Discovery i s'ha convertit en un exemple de trajectòria científica internacional en l'àmbit de la biomedicina.
0: Llicenciada en biotecnologia i doctora en biomedicina, durant la seva tesi va publicar un treball a la revista Nature, un estudi que va rebre el Premi Vanguardia de la Ciència i que la va situar com a referència en la recerca sobre l'envelliment.
1: Després del doctorat va iniciar una etapa internacional que la va portar al Princess Margaret Cancer Center de Toronto, on va treballar al laboratori del doctor pioner en la teoria de les cèl·lules mare del càncer. Al llarg de la seva carrera ha publicat en revistes científiques de prestigi.
0: Actualment, des de Suïssa, lidera diversos projectes de recerca orientats al desenvolupament de noves teràpies biomèdiques. Escoltem Laura García Prat.
7: Hola a tothom, em dic Laura García Prat, soc de Lloret, però visc a Basilea, Suïssa, i treballo com a investigadora principal a Ridgeline Discovery. Volia dir que per mi la feina que faig és molt més que una professió. M'omple molt perquè cada dia aprenc alguna cosa nova sobre com funciona el cos humà i sobre les malalties, però també perquè em permet ser creativa. La ciència no només és estudiar, també és imaginar, innovar i trobar noves maneres de fer les coses. Al final el que busquem és contribuir, encara que sigui amb un petit granet de sorra, a un món millor, amb noves o millors cures per a les malalties. A més, la meva carrera científica m'ha donat oportunitats que mai hauria imaginat, viure en diferents països, conèixer persones de cultures molt diverses i descobrir que tot i venir de llocs molt diferents compartim un gran interès per la ciència. També m'ha permès ser independent i continuar aprenent constantment, perquè en aquest camp mai deixes d'estudiar ni de créixer. A les joves de Lloret que s'estan plantejant dedicar-se a la ciència, els hi diria que no ho dubtin. Si us agrada, si sentiu curiositat per entendre com funcionen les coses, ja teniu el més important. Hem de trencar amb la idea que cal ser extremadament intel·ligent o nerd per dedicar-s'hi. No es tracta d'això. Es tracta de tenir ganes d'aprendre, de fer-se preguntes i de voler anar més enllà. Si voleu, podeu i, a més, la ciència us necessita.
1: Coneguem altres dones que són Aurora, com la investigadora Noelia Prieto, amb una àmplia formació i trajectòria en recerca, docència i biomedicina. Defensa la curiositat i l'aprenentatge continu com a motor de la seva carrera.
8: Hola, sóc la Núria Prieto Martínez i avui m'agradaria explicar-vos que per mi treballar com a investigadora a l'IDG em permet viure envoltada de preguntes, d'incerteses i sobretot de respostes que s'han de construir pas a pas, no? Jo em considero una persona molt curiosa i apassionada pel perquè de les coses i la recerca doncs, m'ofereix això, un aprenentatge constant i la possibilitat d'afrontar reptes nous cada dia. Llavors, jo necessito sentir que avanço, que penso, que descobreixo i aquest entorn ho fa possible d'una manera així natural. Llavors, voldria explicar-vos com em sento jo de realitzada dintre de la meva feina i us podria dir que les hores passen volant perquè sempre hi ha alguna cosa a explorar, a millorar o a entendre millor, ¿vale? De fet, sovint tinc la sensació de que em falten hores al dia per fer tot el que vull fer. Llavors, aquesta intensitat, lluny de cansar-me, a mi el que em fa és motivar-me i crec que és el reflex d'una feina viva, canviant i plena de sentit, per mi, almenys. I bueno, a les persones joves que es volen dedicar a la ciència els diria que no tinguin por a la curiositat, que fer-se preguntes és el primer pas per descobrir les coses importants i que la recerca no és un camí fàcil però és profundament gratificant, que requereix paciència, esforç i perseverança, però també et dona o et retorna la satisfacció d'entendre una mica millor el món i contribuir-hi, no? Encara que sigui modestament, a millorar-lo.
0: Donem pas ara a una altra investigadora. És la Cristina Agustí, doctora en Biologia i que actualment treballa com a epidemiòloga i coordinadora tècnica del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS, el virus de la sida, i també a doncs, altres malalties al campus de Can Ruti.
9: Vaig estudiar Biologia a la Universitat de Barcelona i després vaig fer un màster en Biologia Experimental i després vaig fer el doctorat en Biologia Celular i Molecular del Càncer de Còlon a la Universitat Pompeu Fabra. Quan vaig acabar el doctorat tenia molt clar que volia continuar la meva carrera científica, però la vida al laboratori, la recerca més bàsica, no m'acabava d'omplir i vaig decidir canviar i em vaig passar a l'epidemiologia i la salut pública. Des de l'any 2007 treballo com a epidemiòloga al Centre d'Estudis Epidemiològics del VIH i les ITS de Catalunya, el CISCAT, que som un òrgan funcional del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i estem situades al campus de Can Ruti, a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. I la meva feina consisteix bàsicament en fer recerca en solucions innovadores per promoure el diagnòstic precoç del VIH i altres infeccions de transmissió sexual entre poblacions vulnerables i també a través de l'atenció primària. És una feina que realment m'agrada molt perquè faig recerca, però és una recerca molt més aplicada, que té uns resultats molt més immediats i que tenen un efecte i un impacte a la població. I realment jo recomano a qualsevol noia de Lloret que s'estigui plantejant dedicar-se a la ciència que persegueixi el seu somni. No és fàcil, és difícil aconseguir beques per poder estudiar el doctorat. Després, una vegada ja estàs al doctorat, també és dur perquè has de tenir una capacitat a la frustració important, però amb moltes ganes i molta dedicació és possible. I que després veure que la teva feina beneficia la vida de les persones, jo penso que és molt gratificant. I res, animar-vos a totes a que feu carrera científica.
1: Totes aquestes són dones de Lloret, són Aurora i són Estim.

0: 3 minuts i arribem a les 9 del matí. Estem a la recta final de l'informatiu d'aquest dijous, dia 14 de maig, en què hem tractat diferents temes d'actualitat. D'entrada, hem anat a parlar amb el Club Hoquei Lloret, que juga l'ascens a la màxima categoria en el partit d'aquest dissabte a casa. Per tant, emoció de primer ordre, el Club Hoquei Lloret juga l'ascens a la màxima categoria, com diem, i també el títol de campió de l'Hoquei Lliga Plata. Aquest dissabte es disputa l'última jornada i l'entitat fa una crida als lloretencs a animar l'equip, i és que depenen d'ells mateixos. Una victòria davant del Mataró, el rival d'aquesta jornada, els asseguraria el doble premi, l'ascens i també el campionat. En cas d'empatar o perdre, necessitaria una punxada del Manlleu, que és el segon, a un punt de distància. El partit del Club Hoquei Lloret és aquest dissabte a les 5 de la tarda en el Pavelló Municipal d'Esports. N'hem parlat de tot plegat amb el tècnic, que és en Manel Díez, que ens explica que estan nerviosos. Ha reconegut que hi ha nervis, que és la última final Real de tota aquesta lliga, i que evidentment és una cita decisiva i que arriben preparats, en què han disputat fins ara partits molt exigents i que han tingut bons resultats, i que hi seran tots els jugadors preparats per poder afrontar aquesta final amb totes les garanties en el Pavelló Municipal d'Esports. També reconeix que el Mataró, el rival, tenen els màxims golejadors d'aquesta categoria, que se'ls considera perillosos, però que estan absolutament preparats i amb ganes d'afrontar, com diem, aquesta final de l'Hoquei Lliga Plata. En aquest sentit, Manel Díez ha fet una crida a l'afició. Diu que també pujar de categoria seria una il·lusió molt gran per l'equip, que diu que el 80% són jugadors de Lloret o formats aquí, i que somien des de petits poder pujar a la màxima categoria de l'hoquei patins. D'altra banda, també hem explicat que avui es duen a terme les Olimpíades Interescolars de Lloret de Mar, organitzades per als estudiants del Roca Grossa, però que és una activitat que avui quedarà una mica deslluïda, perquè coincideix amb la jornada de vaga convocada avui en el territori de Girona, però en qualsevol cas les Olimpíades es tiren endavant. Es duen a terme a diferents espais esportius de Lloret de Mar, com per exemple les pistes d'atletisme, i s'espera que hi participin alumnes tant de sisè de primària com també de primer de l'ESO, duen a terme diferents proves esportives i també a jocs tradicionals als diferents equipaments esportius de Lloret de Mar. També hem explicat que avui s'inaugura formalment el segon seminari d'arxius i turisme a l'hotel L'Atzure, amb un centenar d'inscrits i una trentena de comunicacions que han arribat d'arreu del món. També avui dijous hi ha sessió de cineclub en el teatre, amb el cineclub Adler, en aquest cas projectant la pel·lícula Father, Mother, Sister, Brother, de Jim Jarmusch, que explora les relacions familiars a través de tres històries independents però també connectades. Una pel·lícula premiada amb el Lleó d'Or a la Mostra de Venècia. També hem parlat de diferents propostes del cap de setmana, com per exemple el cicle Nits de Piano de divendres amb Esbeta Truska i Irina Morelan, que dissabte hi ha una presentació de del nou llibre, la nova novel·la d'Angélique Pfitzner, Los Herederos del Silencio, i també de l'obra Visila, que es du a terme aquest cap de setmana al teatre. Gràcies per ser-hi un dia més.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
2: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
3: Aquest divendres 15 de maig, Esbeta Truska al violoncel amb Irina Morlan al piano. Dues virtuoses dels seus instruments que ens faran emocionar amb les seves interpretacions.
2: Nits de Piano a Lloret.
3: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
2: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats, amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal. Nova Ràdio Red.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

Aquest mes de juny, viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Cineclub Atla, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
1: Aquest dijous, a 9:15 del vespre, projecció de Father, Mother, Sister, Brother. Jim Jarmusch se serveix d'un repartiment estel·lar per contemplar tres reunions familiars que transiten entre l'absurditat i la tendresa mentre explora tot allò que sovint condiciona les relacions familiars. Film guardonat amb el Lleó d'Or de la Mostra de Venècia 2025. Accés a sala, 5 euros.
0: Veniu al cinema. Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Rosa Giral. La Cristina Agustí és lloretenca i doctora en Biologia. Actualment és la coordinadora tècnica del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre el virus de la sida a Catalunya, al campus de Can Ruti. L'escoltem per saber com viu la seva professió i ser un exemple a seguir per a nenes i joves que vulguin estudiar una carrera científica.
5: Vaig estudiar Biologia a la Universitat de Barcelona i després vaig fer un màster en Biologia Experimental i després vaig fer el doctorat en Biologia Celular i Molecular del Càncer de Còlon. Quan, a la Universitat Pompeu Fabra. Quan vaig acabar el doctorat, tenia molt clar que volia continuar la meva carrera científica, però la vida al laboratori, la recerca més bàsica, no m'acabava d'omplir i vaig decidir canviar i em vaig passar a l'epidemiologia i la salut pública. Des de l'any 2007 treballo com a epidemiòloga al Centre d'Estudis Epidemiològics del VIH i les ITS de Catalunya, el CISCAT, que som un òrgan funcional del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i estem situades al campus de Can Ruti, a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. I la meva feina consisteix bàsicament en fer recerca en solucions innovadores per promoure el diagnòstic precoç del VIH i altres infeccions de transmissió sexual entre poblacions vulnerables i també a través de l'atenció primària. És una feina que realment m'agrada molt perquè faig recerca, però és una recerca molt més aplicada, que té uns resultats molt més immediats i que tenen un efecte i un impacte a la població. I realment jo recomano a qualsevol noia de Lloret que s'estigui plantejant dedicar-se a la ciència que persegueixi el seu somni. No és fàcil, és difícil aconseguir beques per poder estudiar el doctorat. Després, una vegada ja estàs al doctorat, també és dur perquè has de tenir una capacitat a la frustració important, però amb moltes ganes i molta dedicació és possible. I que després veure que la teva feina beneficia la vida de les persones, jo penso que és molt gratificant. I res, animar-vos a totes a que feu carrera científica.
4: Canviem de tema. La pel·lícula Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch explora les relacions familiars a través de tres històries independents que estan connectades. El film guardonat a la Mostra de Venècia es projecta avui dijous a Lloret de Mar. Escoltem Joan Moret, president del Cineclub Atlar.
6: La pel·lícula d'aquest dijous és el nou film de Jim Jarmusch, un dels cineastes més importants del cinema independent nord-americà i el guanyador del Lleó d'Or a l'últim festival de cinema de Venècia, la Mostra de Venècia, en el qual va presentar aquesta seva última pel·lícula, una història de pares, fills i germans, ja ho diu el títol, no enganya ningú, que explica tres històries diferents, tres històries familiars, de reencontres familiars, en les quals predomina l'inesperat, l'estranyesa, però també un cert sentiment de melangia que sobrevola tota la pel·lícula. Una pel·lícula, per cert, plena de motius que es van repetint d'una altra història i que estan plantats també com un joc cap al públic, una mica proposant que juguem a trobar aquests nexes d'unió entre cada una de les històries que, com he dit, són totalment independents però totes relacionades per un mateix tema, les trobades familiars.
4: El passi de Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch és aquest dijous a 8:45 del vespre al Teatre de Lloret.
7: Més info a novaradiolloret.cat.
8: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
9: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
8: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
10: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 15 de maig, Sveta Truska al violoncel amb Irina Morland al piano. Dues virtuoses dels seus instruments que ens faran emocionar amb les seves interpretacions.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Rosa Giral. Aquest divendres arriba el cicle Nits de Piano amb Sveta Truska i la pianista Irina Morland. Plegades oferiran un concert marcat per l'elegància i l'emoció amb un repertori de compositors com Mozart, Franck i Alexei Sor, entre d'altres. Sveta explica que l'acompanya aquesta pianista nord-americana, que és la primera vegada que actua a Catalunya i que totes dues els fa molta il·lusió interpretar aquest concert a Lloret.
5: Per a mi és molt especial participar en Festival de Lloret al Mar i tocarem concert amb la pianista nord-americana Irina Morland. Per a ella també és molt especial perquè és el primer concert que farà al territori espanyol i català. Mai ha estat a Barcelona i està molt, molt, molt contenta de participar en el Festival de Lloret del Mar. Justament amb ella vam preparar el programa molt interessant. Tocarem sonata de Mozart, una sonata molt lírica. També tocarem dos moviments de sonata de Franck, que és per violí i està transcrita per al cello. També tocarem música d'Alexei Sor, és un compositor rus nord-americà, i també cadascú tocarà un solo.
4: Durant la ballada, la Irina i la Sveta alternaran peces de solo i altres que tocaran plegades. El concert culminarà amb una de les peces més conegudes de Vittorio Monte i el tradicional cant dels ocells. El cicle Nits de Piano continua, com diem, aquest divendres al teatre a partir de les 8 del vespre. D'altra banda, Los Herederos del Silencio és el títol del llibre que es presentarà aquest dissabte a la biblioteca. L'autora és Angelique Fitzner, impulsora dels festivals Lloret Negre, que en aquest cas ha escrit una novel·la, la novena ja, ambientada a la vila. L'escoltem.
6: Presentaré la meva novena novel·la, Los Herederos del Silencio, a la biblioteca Lloret de Mar, acompanyada de Joan Bernard Montero, que ha sigut una persona que m'ha ajudat molt a la elaboració i a la confecció d'aquesta novel·la, que la veritat està ambientada a Lloret de Mar, sobretot en el sanatori La Torre Cap d'Arà. És una novel·la històrica policíaca, pràcticament des de primers del segle XX fins a finals del segle XX, són quasi uns 100 anys.
4: L'argument de l'obra ens situa a l'estiu del 2005 a les roques de Calabanys, on apareixen uns ossos humans que havien estat enterrats dècades enrere. El cas arriba a l'inspector Vito San Juan, que aviat descobreix que les restes estan relacionades amb l'antic sanatori mental de la Torre Cap d'Arà, un indret al voltat de misteri. Darrere del cas hi ha infàncies robades, promeses trencades, amors prohibits i cartes que mai no van arribar al seu destí. La presentació comptarà amb la participació de l'artista lloretenc especialitzat en ceràmica Joan Bernat i Montero, amb qui l'autora parlarà del procés creatiu i també de la història que hi ha darrere d'aquest llibre. La presentació de Los Herederos del Silencio és aquest dissabte a 11:45 del matí a la biblioteca.
7: La previsió meteorològica.
4: Moment de donar pas a la crònica del temps amb el nostre company Xavi Segura. Bon dia.
8: Bon dia. El temps continuarà marcat per la inestabilitat. Es manté aquest passadís de nord que manté l'aire molt fresc i també borrasques amb inestabilitat a tota la nostra zona mediterrània i també a gran part de l'Europa occidental. L'anticicló ben lluny, Atlàntic endins. Per tant, avui s'espera una jornada aquí a Lloret amb força nuvolositat i risc de ruixats dispersos que poden aparèixer al llarg del dia, els més probables durant la segona part de la jornada. Sí que s'espera precipitació més persistent, més abundant cap a l'Alt Empordà, al Rosselló, altres zones de l'extrem nord de les comarques de Girona, però aquí a la nostra zona doncs, poden anar apareixent aquests ruixats de caràcter molt irregular, poca cosa en principi en comparació amb comarques més al nord. I amb unes temperatures que encara recularan més, més fresca al centre de la jornada, per tant, tinguem el jersei a prop. I atenció, demà divendres, perquè ens arriba un front del nord que farà caure encara més. Les temperatures toquen fons les màximes, ambient molt fresc per les dates, entre 3-8 graus per sota del que tocaria en aquesta època de l'any, ambient més propi de principis de primavera que no pas de mitjans de maig, i amb inestabilitat més acusada, xàfecs, tempestes que poden aparèixer en més comarques i aniran a més també aquí a la zona de la selva. Per tant, pendents del cel, especialment durant la tarda, i el cap de setmana no faria net del tot, però sembla que el risc de pluja seria menor. Tant serien dies una mica més aprofitables, això sí, amb temperatures que es mantindran ben a ratlla.
4: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. 15 graus de temperatura en aquests moments a la vila.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
9: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
1: Nova Ràdio Lloret.

0: Costa Brava.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Sonen els èxits que més t'agraden.
3: Welcome to Mediterranean Life. Cali, mucho cervecita. Un toquito de siesta y fiesta.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Cineclub Atla, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
1: Aquest dijous, a 8:45 del vespre, projecció de Father, Mother, Sister, Brother. Jim Jarmusch se serveix d'un repartiment estel·lar per contemplar tres reunions familiars que transiten entre l'absurditat i la tendresa mentre explora tot allò que sovint condiciona les relacions familiars. Film guardonat amb el Lleó d'Or de la Mostra de Venècia 2025. Accés a sala, 5 euros.
0: Veniu al cinema. Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Rosa Giral. La companyia La Fatal presenta aquest dissabte a Lloret de Mar Visila, un espectacle que parteix d'una llegenda de l'illa africana de Bioko per reflexionar sobre les conseqüències de l'apropiació cultural i religiosa. L'obra, que es basa en fets reals ocorreguts als anys 60 del segle passat, se centra en l'escultura de la Verge Maria de Visila, considerada la primera verge negra. Una de les autores, Amada Bokesa, explica que la proposta escènica posa el focus en una figura pròpia d'aquesta cultura africana, la qual és reinterpretada i transformada fins a convertir-se en una icona cristiana.
5: Visila és una història d'apropiació i a través dels personatges de Visila i de Modest Janeca va ser l'escultor que va fer i va erigir la primera escultura de Visila, que era un home català. A través d'aquests dos personatges i de les nostres pròpies identitats, doncs pretenem posar-ho sobre la taula i adonar-nos dels processos i de les coses que passen quan assolim i donem per fet que una figura és nostra quan no ho és, saps? I les conseqüències que això pot tenir.
4: La companyia utilitza aquesta història per obrir una reflexió sobre les conseqüències d'apropiar-se d'allò que no ens pertany i convidar el públic a qüestionar els processos de construcció cultural i religiosa, tot plegat amb un llenguatge adreçat als joves. Ho explica un altre dels autors, Arnau Aiguabella.
6: Tot i que nosaltres parlem d'un fet històric del passat, aquests processos de apropiar-nos de tot allò que potser no ens pertany, doncs crec que ressona bastant també en el present. En tenim molts exemples. Es parla molt, per exemple, de l'apropiació cultural i com que nosaltres també ens hi reflectim en certa manera, crec que pot interessar molt en el públic jove. A part, utilitzem un llenguatge bastant fresc, bastant nou i bastant divertit que pot agradar.
4: Visila representa aquest dissabte en el Teatre de Lloret de Mar a partir de les 8 del vespre. Compta amb el suport del Festival Zeta per la creació escènica jove.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret. Nova.

0: la Costa Brava.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Sonen els èxits que més t'agraden.
3: Prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972-36-98-63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: loving you when you're under my skin.
1: Gran diversitat d'èxits. Nova Ràdio Lloret.
2: Nova Ràdio Lloret.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 15 de maig, Sveta Truska al violoncel amb Irina Morland al piano. Dues virtuoses dels seus instruments que ens faran emocionar amb les seves interpretacions.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Les dones científiques de Lloret de Mar prenen el protagonisme aquest dissabte en una fira que organitzen des de l'Aurora. L'objectiu és donar visibilitat a la ciència i en les vides que duen a terme dones com la Laura García Prat. La investigadora, nascuda a Lloret i establerta a Basilea, a Suïssa, treballa com a investigadora principal a Richland Discovery i s'ha convertit en un exemple de trajectòria científica internacional en l'àmbit de la biomedicina. L'escoltem.
5: Hola a tothom, em dic Laura García Prat, soc de Lloret, però visc a Basilea, Suïssa, i treballo com a investigadora principal a Richland Discovery. Volia dir que per mi la feina que faig és molt més que una professió. M'omple molt perquè cada dia aprenc alguna cosa nova sobre com funciona el cos humà i sobre les malalties, però també perquè em permet ser creativa. La ciència no només és estudiar, també és imaginar, innovar i trobar noves maneres de fer les coses. Al final el que busquem és contribuir, encara que sigui amb un petit granet de sorra, a un món millor, amb noves o millors cures per a les malalties. A més, la meva carrera científica m'ha donat oportunitats que mai hauria imaginat: viure en diferents països, conèixer persones de cultures molt diverses i descobrir que, tot i venir de llocs molt diferents, compartim un gran interès per la ciència. També m'ha permès ser independent i continuar aprenent constantment, perquè en aquest camp mai deixes d'estudiar ni de créixer. A les joves de Lloret que s'estan plantejant dedicar-se a la ciència, els diria que no ho dubtin. Si us agrada, si sentiu curiositat per entendre com funcionen les coses, ja teniu el més important. Hem de trencar amb la idea que cal ser extremadament intel·ligent o nerd per dedicar-s'hi. No es tracta d'això. Es tracta de tenir ganes d'aprendre, de fer-se preguntes i de voler anar més enllà. Si voleu, podeu, i a més, la ciència us necessita.
4: Coneguem altres dones que són a Aurora, com la investigadora Noelia Prieto. Amb una àmplia formació i trajectòria en recerca, docència i biomedicina, defensa la curiositat i l'aprenentatge continu com a motor de la seva carrera.
6: Hola, soc la Noelia Prieto Martínez i avui m'agradaria explicar-vos que per mi treballar com a investigadora a l'IDC em permet viure envoltada de preguntes, d'incerteses i sobretot de respostes que s'han de construir pas a pas, no? Jo em considero una persona molt curiosa i apassionada pel perquè de les coses, i la recerca, doncs, m'ofereix això, un aprenentatge constant i la possibilitat d'afrontar reptes nous cada dia. Llavors, jo necessito sentir que avanço, que penso, que descobreixo, i aquest entorn ho fa possible d'una manera així natural. Llavors, voldria explicar-vos com em sento jo de realitzada dintre de la meva feina. I us podria dir que les hores passen volant, perquè sempre hi ha alguna cosa a explorar, a millorar o a entendre millor, ¿vale? De fet, sovint tinc la sensació de que em falten hores al dia per fer tot el que vull fer. Llavors, aquesta intensitat, lluny de cansar-me, a mi el que em fa és motivar-me, i crec que és el reflex d'una feina viva, canviant i plena de sentit, per mi, almenys. I bueno, a les persones joves que es volen dedicar a la ciència els diria que no tinguin por a la curiositat, que fer-se preguntes és el primer pas per descobrir les coses importants, i que la recerca no és un camí fàcil, però és profundament gratificant, que requereix paciència, esforç i perseverança, però també et dona o et retorna la satisfacció d'entendre una mica millor el món i contribuir-hi, no? Encara que sigui modestament, a millorar-lo.
4: La Fira Femenina de la Ciència és aquest dissabte a la plaça Pere Torrent.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
8: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
7: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
9: L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical...

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Cineclub Atlas, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
1: Aquest dijous, a 9:15 del vespre, projecció de Father, Mother, Sister, Brother. Jim Jarmusch se serveix d'un repartiment estel·lar per contemplar tres reunions familiars que transiten entre l'absurditat i la tendresa mentre explora tot allò que sovint condiciona les relacions familiars. Film guardonat amb el Lleó d'Or de la Mostra de Venècia 2025. Accés a sala, 5 euros.
0: Veniu al cinema. Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Emoció de primer nivell aquest cap de setmana per al Club Hoquei Lloret. L'equip juga l'ascens a la màxima categoria de l'hoquei estatal aquí a casa i també el títol de campió de l'Hoquei Lliga Plata en l'última jornada que es presenta decisiva. El conjunt lloretenc depèn d'ell mateix per assolir el doble objectiu. Una victòria aquest dissabte davant del Mataró certificaria tant l'ascens com el campionat de Lliga. En cas d'empat o derrota, els de la Selva haurien d'esperar una punxada del Manlleu, que és el segon classificat, a només un punt de distància. El tècnic de Lloret, Manel Díez, afirma que estan preparats per aquesta final decisiva.
3: Arribem preparats. La veritat és que els dos partits que hem tingut per arribar fins aquí, per posar-nos primer i dependre de nosaltres, han sigut molt exigents. Pensem que hem acabat la Lliga jugant amb els quatre equips que estaven reunits a la part de dalt i la veritat és que hem fet un empat i dues victòries. I la veritat que això ens ha donat molta moral i molta confiança. I el fet de poder-nos jugar l'ascens depèn de nosaltres i a casa és un fet molt important per nosaltres.
2: A davant tindran doncs un rival ofensivament molt perillós com és el Mataró.
3: El Mataró, en principi de Lliga, parlant la gent que ja entenem, dèiem que tenien potser els millors jugadors de la categoria. Era un equip que individualment juga molt bé, té jugadors molt, molt perillosos. No en va, té els dos màxims golejadors de l'Hoquei Lliga, de l'Hoquei Plata, estan al seu equip, que són l'Oriol Llenes i el Maig Puigverd. És un equip que és el màxim golejador de carrer de la Lliga, per tant, és un equip que ofensivament és molt, molt perillós.
2: El partit es disputa aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda en el pavelló municipal d'esports, on el club espera omplir les grades per enquenyar l'equip cap a una jornada històrica.
3: Contra el Manlleu, la veritat que va ser un partit que a nosaltres ens va agradar molt perquè les dues aficions van animar moltíssim, estava molt ple. A veure, el partit que tothom havia esperat, que era jugar amb el liderat, i va ser superbé, però és que inclús ens va sorprendre perquè quan vam anar a Vic hi havia un racó de gent que s'havia desplaçat amb autobús, que és una cosa molt, molt, molt anecdòtica en el hockey, i més amb un Barça-Madrid allà ondejant, que és que el futbol treu moltes coses, i la veritat que es van comportar superbé i esperem i desitgem que el pavelló s'ompleni i que es pugui donar aquest impuls necessari per acabar de rematar la feina.
2: L'objectiu és clar, tornar l'hoquei lloretenc a la màxima categoria. La resposta, aquest dissabte a les 5 de la tarda al pavelló.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

A causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972 36 28 70. Especialment entre el 15 d'abril i el 15 de maig. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.

0: Cineclub Atla, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
1: Aquest dijous, a 8:45 del vespre, projecció de Father, Mother, Sister, Brother. Jim Jarmusch se serveix d'un repartiment estel·lar per contemplar tres reunions familiars que transiten entre l'absurditat i la tendresa mentre explora tot allò que sovint condiciona les relacions familiars. Film guardonat amb el Lleó d'Or de la Mostra de Venècia 2025. Accés a sala, 5 euros.
0: Veniu al cinema. Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Aquest divendres arriba el cicle Nits de Piano amb Sveta Trushka i la pianista Irina Morland. Plegades oferiran un concert marcat per l'elegància i l'emoció amb un repertori de compositors com Mozart, Franck i Alexei Sor, entre d'altres. Sveta explica que l'acompanya aquesta pianista nord-americana, que és la primera vegada que actua a Catalunya i que totes dues els fa molta il·lusió interpretar aquest concert a Lloret.
5: Per a mi és molt especial participar en Festival de Lloret al Mar i tocarem concert amb la pianista nord-americana Irina Morland. Per a ella també és molt especial perquè és el primer concert que farà al territori espanyol i català. Mai ha estat a Barcelona i està molt, molt, molt contenta de participar en el Festival de Lloret del Mar. Justament amb ella vam preparar el programa molt interessant. Tocarem sonata de Mozart, una sonata molt lírica. També tocarem dos moviments de sonata de Franck, que és per violí i està transcrita per al cello. També tocarem música d'Alexei Sor, és un compositor rus nord-americà, i també cadascú tocarà un solo.
4: Durant la ballada, la Irina i la Sveta alternaran peces de solo i altres que tocaran plegades. El concert culminarà amb una de les peces més conegudes de Vittorio Monte i el tradicional cant dels ocells. El cicle Nits de Piano continua, com diem, aquest divendres al teatre a partir de les 8 del vespre. D'altra banda, Los herederos del silencio és el títol del llibre que es presentarà aquest dissabte a la biblioteca. L'autora és Angelique Fitzner, impulsora dels festivals Lloret Negre, que en aquest cas ha escrit una novel·la, la novena ja, ambientada a la vila. L'escoltem.
6: Presentaré la meva novena novel·la, Los herederos del silencio, a la biblioteca Lloret de Mar, acompanyada de Joan Bernard Montero, que ha sigut una persona que m'ha ajudat molt a la elaboració i a la confecció d'aquesta novel·la, que la veritat està ambientada a Lloret de Mar, sobretot en el sanatori i la Torre Cap d'Arà. És una novel·la històrica policíaca, pràcticament des de primers del segle XX fins a finals del segle XX, són quasi uns 100 anys.
4: L'argument de l'obra ens situa a l'estiu del 2005 a les roques de Calabanys, on apareixen uns ossos humans que havien estat enterrats dècades enrere. El cas arriba a l'inspector Vito San Juan, que aviat descobreix que les restes estan relacionades amb l'antic sanatori mental de la Torre Cap d'Arà, un indret al voltat de misteri. Darrere el cas hi ha infàncies robades, promeses trencades, amors prohibits i cartes que mai no van arribar al seu destí. La presentació comptarà amb la participació de l'artista lloretenc especialitzat en ceràmica Joan Bernat i Montero, amb qui l'autora parlarà del procés creatiu i també de la història que hi ha darrere d'aquest llibre. La presentació de Los herederos del silencio és aquest dissabte a 11:45 del matí a la biblioteca.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Escolta la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 15 de maig, Sveta Truska al violoncel amb Irina Morland al piano. Dues virtuoses dels seus instruments que ens faran emocionar amb les seves interpretacions.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. 90.2 FM.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Cineclub Atla, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
1: Aquest dijous, a 8:45 del vespre, projecció de Father, Mother, Sister, Brother. Jim Jarmusch se serveix d'un repartiment estel·lar per contemplar tres reunions familiars que transiten entre l'absurditat i la tendresa mentre explora tot allò que sovint condiciona les relacions familiars. Film guardonat amb el Lleó d'Or de la Mostra de Venècia 2025. Accés a sala, 5 euros.
0: Veniu al cinema. Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. La companyia La Fatal presenta aquest dissabte a Lloret de Mar Visila, un espectacle que parteix d'una llegenda de l'illa africana de Bioko per reflexionar sobre les conseqüències de l'apropiació cultural i religiosa. L'obra, que es basa en fets reals ocorreguts als anys 60 del segle passat, se centra en l'escultura de la Verge Maria de Visila, considerada la primera verge negra. Una de les autores, Amada Bokesa, explica que la proposta escènica posa el focus en una figura pròpia d'aquesta cultura africana, la qual és reinterpretada i transformada fins a convertir-se en una icona cristiana.
3: Visila és una història d'apropiació i a través dels personatges de Visila i de Modest Janeca va ser l'escultor que va fer i va erigir la primera escultura de Visila, que era un home català. A través d'aquests dos personatges i de les nostres pròpies identitats, doncs pretenem posar-ho sobre la taula i adonar-nos dels processos i de les coses que passen quan assolim i donem per fet que una figura és nostra quan no ho és, saps? I les conseqüències que això pot tenir.
2: La companyia utilitza aquesta història per obrir una reflexió sobre les conseqüències d'apropiar-se d'allò que no ens pertany i convidar el públic a qüestionar els processos de construcció cultural i religiosa, tot plegat amb un llenguatge adreçat als joves. Ho explica un altre dels autors, Arnau Aiguabella.
4: Tot i que nosaltres parlem d'un fet històric del passat, aquests processos de apropiar-nos de tot allò que potser no ens pertany, doncs crec que ressona bastant també en el present. En tenim molts exemples, es parla molt, per exemple, de l'apropiació cultural i com que nosaltres també ens hi reflectim en certa manera, crec que pot interessar molt en el públic jove. A part, que utilitzem un llenguatge bastant fresc, bastant nou i bastant divertit que pot agradar.
2: Visila representa aquest dissabte en el Teatre de Lloret de Mar a partir de les 8 del vespre. Compta amb el suport del Festival Zeta per la creació escènica jove.
5: La previsió meteorològica.
2: Ens interessem per la previsió meteorològica amb el nostre company Xavi Segura. Bona tarda.
6: Bona tarda. El temps continuarà marcat per la inestabilitat. Es manté aquest passadís de nord que manté l'aire molt fresc i també borrasques amb inestabilitat a tota la nostra zona mediterrània i també a gran part de l'Europa occidental. L'anticicló ben lluny, Atlàntic endins. Per tant, avui s'espera una jornada aquí a Lloret amb força nuvolositat i risc de ruixats dispersos que poden aparèixer al llarg del dia, els més probables durant la segona part de la jornada. Sí que s'espera precipitació més persistent, més abundant cap a l'Alt Empordà, el Rosselló, altres zones de l'extrem nord de les comarques de Girona, però aquí a la nostra zona doncs poden anar apareixent aquests ruixats de caràcter molt irregular, poca cosa en principi en comparació en comarques més al nord. I amb unes temperatures que encara recularan més fresca al centre de la jornada, per tant, tinguem el jersei a prop. I atenció, demà divendres, perquè ens arriba un front del nord que farà caure encara més. Les temperatures toquen fons les màximes, ambient molt fresc per les dates, entre 3-8 graus per sota del que tocaria en aquesta època de l'any, ambient més propi de principis de primavera que no pas de mitjans de maig, i amb inestabilitat més acusada, xàfecs, tempestes que poden aparèixer en més comarques i aniran a més també aquí a la zona de la selva. Per tant, pendents del cel, especialment durant la tarda, i el cap de setmana no faria net del tot, però sembla que el risc de pluja seria menor, tant serien dies una mica més aprofitables, això sí, amb temperatures que es mantindran ben a ratlla.
2: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. 18 graus de temperatura en aquests moments a la vila.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Cineclub Atla, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
1: Aquest dijous, a 8:45 del vespre, projecció de Father, Mother, Sister, Brother. Jim Jarmusch se serveix d'un repartiment estel·lar per contemplar tres reunions familiars que transiten entre l'absurditat i la tendresa mentre explora tot allò que sovint condiciona les relacions familiars. Film guardonat amb el Lleó d'Or de la Mostra de Venècia 2025. Accés a sala, 5 euros.
0: Veniu al cinema. Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Les dones científiques de Lloret de Mar prenen el protagonisme aquest dissabte en una fira que organitzen des de l'Aurora. L'objectiu és donar visibilitat a la ciència i en les vides que duen a terme dones com la Laura García Prat. La investigadora, nascuda a Lloret i establerta a Basilea, a Suïssa, treballa com a investigadora principal a Richland Discovery i s'ha convertit en un exemple de trajectòria científica internacional en l'àmbit de la biomedicina. L'escoltem.
5: Hola a tothom, em dic Laura García Prat, soc de Lloret, però visc a Basilea, Suïssa, i treballo com a investigadora principal a Richland Discovery. Volia dir que per mi la feina que faig és molt més que una professió. M'omple molt perquè cada dia aprenc alguna cosa nova sobre com funciona el cos humà i sobre les malalties, però també perquè em permet ser creativa. La ciència no només és estudiar, també és imaginar, innovar i trobar noves maneres de fer les coses. Al final el que busquem és contribuir, encara que sigui amb un petit granet de sorra, a un món millor, amb noves o millors cures per a les malalties. A més, la meva carrera científica m'ha donat oportunitats que mai hauria imaginat, viure en diferents països, conèixer persones de cultures molt diverses i descobrir que tot i venir de llocs molt diferents compartim un gran interès per la ciència. També m'ha permès ser independent i continuar aprenent constantment, perquè en aquest camp mai deixes d'estudiar ni de créixer. A les joves de Lloret que s'estan plantejant dedicar-se a la ciència, els diria que no ho dubtin. Si us agrada, si sentiu curiositat per entendre com funcionen les coses, ja teniu el més important. Hem de trencar amb la idea que cal ser extremadament intel·ligent o nerd per dedicar-s'hi. No es tracta d'això. Es tracta de tenir ganes d'aprendre, de fer-se preguntes i de voler anar més enllà. Si voleu, podeu i, a més, la ciència us necessita.
4: Coneguem altres dones que són Aurora, com la investigadora Noelia Prieto. Amb una àmplia formació i trajectòria en recerca, docència i biomedicina, defensa la curiositat i l'aprenentatge continu com a motor de la seva carrera.
6: Hola, soc la Noelia Prieto Martínez i avui m'agradaria explicar-vos que per mi treballar com a investigadora LIDG em permet viure envoltada de preguntes, d'incerteses i sobretot de respostes que s'han de construir pas a pas, no? Jo em considero una persona molt curiosa i apassionada pel perquè de les coses i la recerca doncs, m'ofereix això, un aprenentatge constant i la possibilitat d'afrontar reptes nous cada dia. Llavors, jo necessito sentir que avanço, que penso, que descobreixo i aquest entorn ho fa possible d'una manera així natural. Llavors, voldria explicar-vos com em sento jo de realitzada dintre de la meva feina. I us podria dir que les hores passen volant perquè sempre hi ha alguna cosa a explorar, a millorar o a entendre millor, ¿vale? De fet, sovint tinc la sensació de que em falten hores al dia per fer tot el que vull fer. Llavors, aquesta intensitat, lluny de cansar-me, a mi el que em fa és motivar-me i crec que és el reflex d'una feina viva, canviant i plena de sentit, per mi, almenys. I bueno, a les persones joves que es volen dedicar a la ciència els diria que no tinguin por a la curiositat, que fer-se preguntes és el primer pas per descobrir les coses importants i que la recerca no és un camí fàcil però és profundament gratificant, que requereix paciència, esforç i perseverança, però també et dona o et retorna la satisfacció d'entendre una mica millor el món i contribuir-hi, no? Encara que sigui modestament a millorar-lo.
4: La Fira Femenina de la Ciència és aquest dissabte a la plaça Pere Torrent.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
8: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
7: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
9: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs. Nova Radio.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de piano a Lloret.
1: Aquest divendres 15 de maig, Sveta Truska al violoncel amb Irina Morland al piano. Dues virtuoses dels seus instruments que ens faran emocionar amb les seves interpretacions.
0: Nits de piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Emoció de primer nivell aquest cap de setmana per al Club Hoquei Lloret. L'equip juga l'ascens a la màxima categoria de l'hoquei estatal aquí a casa i també el títol de campió de l'Hoquei Lliga Plata en la última jornada que es presenta decisiva. El conjunt lloretenc depèn d'ell mateix per assolir el doble objectiu. Una victòria aquest dissabte davant del Mataró certificaria tant l'ascens com el campionat de Lliga. En cas d'empat o derrota, els de la Selva haurien d'esperar una punxada del Manlleu, que és el segon classificat, a només un punt de distància. El tècnic de Lloret, Manel Díez, afirma que estan preparats per aquesta final decisiva.
5: Arribem preparats. La veritat és que els dos partits que hem tingut per arribar fins aquí, per posar-nos primer i dependre de nosaltres, han sigut molt exigents. Pensem que hem acabat la Lliga jugant amb els quatre equips que estaven reunits a la part de dalt i la veritat és que hem fet un empat i dues victòries. I la veritat que això ens ha donat molta moral i molta confiança. I el fet de poder-nos jugar l'ascens depèn de nosaltres i a casa és un fet molt important per nosaltres.
4: A davant tindran doncs un rival ofensivament molt perillós com és el Mataró.
5: El Mataró, en principi de Lliga, parlant la gent que ja entenem, dèiem que tenien potser els millors jugadors de la categoria. Era un equip que individualment juga molt bé, té jugadors molt, molt perillosos. No en va, té els dos màxims golejadors de l'Hockey Lliga, i l'Hockey Plata estan en el seu equip, que són l'Oriol Llenas i el Maig Puigverd. És un equip que és el màxim golejador de carrer de la Lliga, per tant és un equip que ofensivament és molt, molt perillós.
4: El partit es disputa aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda en el pavelló municipal d'esports, on el club espera omplir les grades per enquenyar l'equip cap a una jornada històrica.
5: Contra el Manlleu, la veritat que va ser un partit que a nosaltres ens va agradar molt perquè les dues aficions van animar moltíssim, estava molt ple. A veure, el partit que tothom havia esperat, que era jugar amb el liderat, i va ser sobrer, però és que inclús ens va sorprendre perquè quan vam anar a Vic hi havia un racó de gent que s'havia desplaçat amb autobús, que és una cosa molt, molt, molt anecdòtica en el hockey, i més amb un Barça-Madrid allà ondejant, que és que el futbol treu moltes coses, i la veritat que es van comportar superbé i esperem i desitgem que el pavelló s'ompleni i que es pugui donar aquest impuls necessari per acabar de rematar la feina.
4: L'objectiu és clar, tornar l'hoquei lloretenc a la màxima categoria. La resposta, aquest dissabte a les 5 de la tarda al pavelló.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
6: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.
7: Escoltes la fórmula musical de

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal. Nova Ràdio Lloret.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Nova Ràdio Lloret.
1: Siggy X, I got one more problem with you.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Cineclub Atla, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
1: Aquest dijous, a 9:15 del vespre, projecció de Father, Mother, Sister, Brother. Jim Jarmusch se serveix d'un repartiment estel·lar per contemplar tres reunions familiars que transiten entre l'absurditat i la tendresa mentre explora tot allò que sovint condiciona les relacions familiars. Film guardonat amb el Lleó d'Or de la Mostra de Venècia 2025. Accés a sala, 5 euros.
0: Veniu al cinema. Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
1: Notícies.
2: Bona nit. Us parla Rosa Giral. La Cristina Agustí és lloretenca i doctora en Biologia. Actualment és la coordinadora tècnica del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre el virus de la sida a Catalunya, al campus de Can Ruti. L'escoltem per saber com viu la seva professió i ser un exemple a seguir per a nenes i joves que vulguin estudiar una carrera científica.
3: Vaig estudiar Biologia a la Universitat de Barcelona i després vaig fer un màster en Biologia Experimental i després vaig fer el doctorat en Biologia Celular i Molecular del càncer de còlon a la Universitat Pompeu Fabra. Quan vaig acabar el doctorat tenia molt clar que volia continuar la meva carrera científica, però la vida al laboratori, la recerca més bàsica, no m'acabava d'omplir i vaig decidir canviar i em vaig passar a l'epidemiologia i la salut pública. Des de l'any 2007 treballo com a epidemiòloga al Centre d'Estudis Epidemiològics del VIH i les ITS de Catalunya, el CISCAT, que som un òrgan funcional del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i estem situades al campus de Can Ruti, a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. I la meva feina consisteix bàsicament en fer recerca en solucions innovadores per promoure el diagnòstic precoç del VIH i altres infeccions de transmissió sexual entre poblacions vulnerables i també a través de l'atenció primària. És una feina que realment m'agrada molt perquè faig recerca, però és una recerca molt més aplicada, que té uns resultats molt més immediats i que tenen un efecte i un impacte a la població. I realment jo recomano a qualsevol noia de Lloret que s'estigui plantejant dedicar-se a la ciència que persegueixi el seu somni. No és fàcil, és difícil aconseguir beques per poder estudiar el doctorat. Després, una vegada ja estàs al doctorat, també és dur perquè has de tenir una capacitat a la frustració important, però amb moltes ganes i molta dedicació és possible. I que després veure que la teva feina beneficia la vida de les persones, jo penso que és molt gratificant. I res, animar-vos a totes a que feu carrera científica.
2: Canviem de tema. La pel·lícula Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch explora les relacions familiars a través de tres històries independents que estan connectades. El film guardonat a la Mostra de Venècia es projecta avui dijous a Lloret de Mar. Escoltem Joan Moret, president del Cine Club Adler.
4: La pel·lícula d'aquest dijous és el nou film de Jim Jarmusch, un dels cineastes més importants del cinema independent nord-americà i el guanyador del Lleó d'Or a l'últim festival de cinema de Venècia, la Mostra de Venècia, en el qual va presentar aquesta seva última pel·lícula, una història de pares, fills i germans, ja ho diu el títol, no enganya ningú, que explica tres històries diferents, tres històries familiars, de reencontres familiars, en les quals predomina l'inesperat, l'estranyesa, però també un cert sentiment de melangia que sobrevola tota la pel·lícula. Una pel·lícula, per cert, plena de motius que es van repetint d'una altra història i que estan plantats també com un joc cap al públic, una mica proposant que juguem a trobar aquests nexes d'unió entre cada una de les històries que, com he dit, són totalment independents però totes relacionades per un mateix tema, les trobades familiars.
2: El passi de Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch és aquest dijous a 2:15 del vespre al Teatre de Lloret.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
0: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
5: Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
0: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
6: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 15 de maig, Sveta Truska al violoncel amb Irina Morland al piano. Dues virtuoses dels seus instruments que ens faran emocionar amb les seves interpretacions.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
3: Notícies.
4: Bona nit. Us parla Rosa Giral. Aquest divendres arriba el cicle Nits de Piano amb Sveta Truska i la pianista Irina Morland. Plegades oferiran un concert marcat per l'elegància i l'emoció amb un repertori de compositors com Mozart, Franck i Alexei Sor, entre d'altres. Sveta explica que l'acompanya aquesta pianista nord-americana, que és la primera vegada que actua a Catalunya i que totes dues els fa molta il·lusió interpretar aquest concert a Lloret.
5: Per a mi és molt especial participar en Festival de Lloret al Mar i tocarem concert amb la pianista nord-americana Irina Morland. Per a ella també és molt especial perquè és el primer concert que farà al territori espanyol i català. Mai ha estat a Barcelona i està molt, molt, molt contenta de participar en el Festival de Lloret del Mar. Justament amb ella vam preparar el programa molt interessant. Tocarem sonata de Mozart, una sonata molt lírica. També tocarem dos moviments de sonata de Franck, que és per violí i està transcrita per al cello. També tocarem música d'Alexei Sor, és un compositor rus nord-americà, i també cadascú tocarà un solo.
4: Durant la ballada, la Irina i la Sveta alternaran peces de solo i altres que tocaran plegades. El concert culminarà amb una de les peces més conegudes de Vittorio Monte i el tradicional cant dels ocells. El cicle Nits de Piano continua, com diem, aquest divendres al teatre a partir de les 8 del vespre. D'altra banda, Los herederos del silencio és el títol del llibre que es presentarà aquest dissabte a la biblioteca. L'autora és Angelique Fitzner, impulsora dels festivals Lloret Negre, que en aquest cas ha escrit una novel·la, la novena ja, ambientada a la vila. L'escoltem.
6: Presentaré la meva novena novel·la, Los herederos del silencio, a la biblioteca Lloret de Mar, acompanyada de Joan Bernard Montero, que ha sigut una persona que m'ha ajudat molt a la elaboració i a la confecció d'aquesta novel·la, que la veritat està ambientada a Lloret de Mar, sobretot en el sanatori i la Torre Cap d'Arà. És una novel·la històrica policíaca, pràcticament des de primers del segle XX fins a finals del segle XX, són quasi uns 100 anys.
4: L'argument de l'obra ens situa a l'estiu del 2005 a les roques de Calabanys, on apareixen uns ossos humans que havien estat enterrats dècades enrere. El cas arriba a l'inspector Vito San Juan, que aviat descobreix que les restes estan relacionades amb l'antic sanatori mental de la Torre Cap d'Arà, un indret al voltat de misteri. Darrere del cas hi ha infàncies robades, promeses trencades, amors prohibits i cartes que mai no van arribar al seu destí. La presentació comptarà amb la participació de l'artista lloretenc especialitzat en ceràmica Joan Bernat i Montero, amb qui l'autora parlarà del procés creatiu i també de la història que hi ha darrere d'aquest llibre. La presentació de Los herederos del silencio és aquest dissabte a 11:45 del matí a la biblioteca.
3: Més info a novaradiolloret.cat. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: something I want to talk about.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
2: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 15 de maig, Sveta Truska al violoncel amb Irina Morland al piano. Dues virtuoses dels seus instruments que ens faran emocionar amb les seves interpretacions.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
3: Notícies.
4: Bona nit. Us parla Rosa Giral. La companyia La Fatal presenta aquest dissabte a Lloret de Mar Visila, un espectacle que parteix d'una llegenda de l'illa africana de Bioko per reflexionar sobre les conseqüències de l'apropiació cultural i religiosa. L'obra, que es basa en fets reals ocorreguts als anys 60 del segle passat, se centra en l'escultura de la Verge Maria de Visila, considerada la primera verge negra. Una de les autores, Amada Bokesa, explica que la proposta escènica posa el focus en una figura pròpia d'aquesta cultura africana, la qual és reinterpretada i transformada fins a convertir-se en una icona cristiana.
5: Visila és una història d'apropiació i a través dels personatges de Visila i de Modés Janeca va ser l'escultor que va fer i va erigir la primera escultura de Visila, que era un home català. A través d'aquests dos personatges i de les nostres pròpies identitats, doncs pretenem posar-ho sobre la taula i adonar-nos dels processos i de les coses que passen quan assolim i donem per fet que una figura és nostra quan no ho és, saps? I les conseqüències que això pot tenir.
4: La companyia utilitza aquesta història per obrir una reflexió sobre les conseqüències d'apropiar-se d'allò que no ens pertany i convidar el públic a qüestionar els processos de construcció cultural i religiosa, tot plegat amb un llenguatge adreçat als joves. Ho explica un altre dels autors, Arnau Aiguabella.
6: Tot i que nosaltres parlem d'un fet històric del passat, aquests processos de apropiar-nos de tot allò que potser no ens pertany, doncs crec que ressona bastant també en el present. En tenim molts exemples. Es parla molt, per exemple, de l'apropiació cultural i com que nosaltres també ens hi reflectim en certa manera, crec que pot interessar molt en el públic jove. A part, utilitzem un llenguatge bastant fresc, bastant nou i bastant divertit que pot agradar.
4: Visila representa aquest dissabte en el Teatre de Lloret de Mar a partir de les 8 del vespre. Compta amb el suport del Festival Zeta per la creació escènica jove.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.

que aquest cant ressoni més enllà del crit, que no em perdi en l'afany d'un somni escrit, sinó en la veritat que em batega dins.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 15 de maig, Sveta Truska al violoncel amb Irina Morland al piano. Dues virtuoses dels seus instruments que ens faran emocionar amb les seves interpretacions.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
3: Notícies.
4: Bona nit. Us parla Rosa Giral. Les dones científiques de Lloret de Mar prenen el protagonisme aquest dissabte en una fira que organitzen des de l'Aurora. L'objectiu és donar visibilitat a la ciència i en les vides que duen a terme dones com la Laura García Prat. La investigadora, nascuda a Lloret i establerta a Basilea, a Suïssa, treballa com a investigadora principal a Richland Discovery i s'ha convertit en un exemple de trajectòria científica internacional en l'àmbit de la biomedicina. L'escoltem.
5: Hola a tothom, em dic Laura García Prat, soc de Lloret, però visc a Basilea, Suïssa, i treballo com a investigadora principal a Richland Discovery. Volia dir que per mi la feina que faig és molt més que una professió. M'omple molt perquè cada dia aprenc alguna cosa nova sobre com funciona el cos humà i sobre les malalties, però també perquè em permet ser creativa. La ciència no només és estudiar, també és imaginar, innovar i trobar noves maneres de fer les coses. Al final el que busquem és contribuir, encara que sigui amb un petit granet de sorra, a un món millor, amb noves o millors cures per a les malalties. A més, la meva carrera científica m'ha donat oportunitats que mai hauria imaginat, viure en diferents països, conèixer persones de cultures molt diverses i descobrir que tot i venir de llocs molt diferents, compartim un gran interès per la ciència. També m'ha permès ser independent i continuar aprenent constantment, perquè en aquest camp mai deixes d'estudiar ni de créixer. A les joves de Lloret que s'estan plantejant dedicar-se a la ciència, els diria que no ho dubtin. Si us agrada, si sentiu curiositat per entendre com funcionen les coses, ja teniu el més important. Hem de trencar amb la idea que cal ser extremadament intel·ligent o nerd per dedicar-s'hi. No es tracta d'això. Es tracta de tenir ganes d'aprendre, de fer-se preguntes i de voler anar més enllà. Si voleu, podeu i, a més, la ciència us necessita.
4: Coneguem altres dones que són Aurora, com la investigadora Noelia Prieto. Amb una àmplia formació i trajectòria en recerca, docència i biomedicina, defensa la curiositat i l'aprenentatge continu com a motor de la seva carrera.
6: Hola, soc la Noelia Prieto Martínez i avui m'agradaria explicar-vos que per mi treballar com a investigadora a l'IDG em permet viure envoltada de preguntes, d'incerteses i sobretot de respostes que s'han de construir pas a pas. No? Jo em considero una persona molt curiosa i apassionada pel perquè de les coses i la recerca doncs, m'ofereix això, un aprenentatge constant i la possibilitat d'afrontar reptes nous cada dia. Llavors, jo necessito sentir que avanço, que penso, que descobreixo i aquest entorn ho fa possible d'una manera així natural. Llavors, voldria explicar-vos com em sento jo de realitzada dintre de la meva feina. I us podria dir que les hores passen volant perquè sempre hi ha alguna cosa a explorar, a millorar o a entendre millor, ¿vale? De fet, sovint tinc la sensació de que em falten hores al dia per fer tot el que vull fer. Llavors, aquesta intensitat, lluny de cansar-me, a mi el que em fa és motivar-me i crec que és el reflex d'una feina viva, canviant i plena de sentit, per mi, almenys. I bueno, a les persones joves que es volen dedicar a la ciència els diria que no tinguin por a la curiositat, que fer-se preguntes és el primer pas per descobrir les coses importants i que la recerca no és un camí fàcil però és profundament gratificant, que requereix paciència, esforç i perseverança, però també et dona o et retorna la satisfacció d'entendre una mica millor el món i contribuir-hi, no? Encara que sigui modestament a millorar-lo.
4: La Fira Femenina de la Ciència és aquest dissabte a la plaça Pere Torrent.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
8: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
7: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
9: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
2: Notícies.
3: Bona nit. Us parla Rosa Giral. Emoció de primer nivell aquest cap de setmana per al Club Hoquei Lloret. L'equip juga l'ascens a la màxima categoria de l'hoquei estatal aquí a casa i també el títol de campió de l'Hoquei Lliga Plata en la última jornada que es presenta decisiva. El conjunt lloretenc depèn d'ell mateix per assolir el doble objectiu. Una victòria aquest dissabte davant del Mataró certificaria tant l'ascens com el campionat de Lliga. En cas d'empat o derrota, els de la Selva haurien d'esperar una punxada del Manlleu, que és el segon classificat, a només un punt de distància. El tècnic de Lloret, Manel Díez, afirma que estan preparats per aquesta final decisiva.
4: Arribem preparats. La veritat és que els dos partits que hem tingut per arribar fins aquí, per posar-nos primer i dependre de nosaltres, han sigut molt exigents. Pensem que hem acabat la Lliga jugant amb els quatre equips que estaven reunits a la part de dalt i la veritat és que hem fet un empat i dues victòries. I la veritat que això ens ha donat molta moral i molta confiança, i el fet de poder-nos jugar l'ascens depèn de nosaltres i a casa és un fet molt important per nosaltres.
3: A davant tindran doncs un rival ofensivament molt perillós com és el Mataró.
4: El Mataró, en principi de Lliga, parlant la gent que ja entenem, dèiem que tenien potser els millors jugadors de la categoria. Era un equip que individualment juga molt bé, té jugadors molt, molt perillosos. No en va, té els dos màxims golejadors de l'Hockey Lliga, de l'Hockey Plata, estan en el seu equip, que són l'Oriol Llenes i el Maig Puigverd. És un equip que és el màxim golejador de carrer de la Lliga, per tant és un equip que ofensivament és molt, molt perillós.
3: El partit es disputa aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda en el pavelló municipal d'esports, on el club espera omplir les grades per enquenyar l'equip cap a una jornada històrica.
4: Contra el Manlleu, la veritat que va ser un partit que a nosaltres ens va agradar molt perquè les dues aficions van animar moltíssim, estava molt ple. A veure, el partit que tothom havia esperat, que era jugar amb el liderat, i va ser sobre, però és que inclús ens va sorprendre perquè quan vam anar a Vic hi havia un racó de gent que s'havia desplaçat amb autobús, que és una cosa molt, molt, molt anecdòtica en el hockey, i més amb un Barça-Madrid allà ondejant, que és que el futbol treu moltes coses, i la veritat que es van comportar superbé i esperem i desitgem que el pavelló s'ompleni i que es pugui donar aquest impuls necessari per acabar de rematar la feina.
3: L'objectiu és clar, tornar l'hoquei lloretenc a la màxima categoria. La resposta, aquest dissabte a les 5 de la tarda al pavelló.
2: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.